En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Rec 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: És Joe amb End of Beginning, sonant aquí a RAC 105.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Cançó perfecta per inaugurar aquesta nova hora i aquest matí de diumenge. Què tal, com està? Salutacions a l'Arnau Mulet. Avui dia complicat per molta gent que hi estava al Cabró Rock donant-ho absolutament tot. En fi, nosaltres estarem aquí animant-te, eh? Clar que sí. Poc a poc. I ho fem amb cançons com aquesta, l'eurovisiva Lorin.

0: la teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

Si ja tens clar a qui trucaràs quan arribin les 12. No sé a qui trucaràs, però el que et puc assegurar i garantir és que a la ràdio encara hi seré jo. I la bona música, evidentment. Aquí tenim aquesta versió que ha fet Bibi Rexha d'un clàssic de Faithless. Es diu New Religion.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Bon dia, en marxa i cançó oficial sonant per tot el món, evidentment. La cançó la signen Shakira i Burna Boy, Dai Dai. La que també està sonant molt fort és la nova del nostre company del Ja Tardes, Enric Font, que ha fet una nova versió de la cançó de The Corrs, Breathless. Ens sentirem a parlar aquest estiu, eh? Mira, mira.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
7: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: La teva música.

acuerdo de ti. Nil Moliner, amb un dels seus grans èxits del seu nou treball, Nexo. A veure, la Taylor Swift, que s'està a punt de casar d'aquí res, un mes. Estarà de boda i encara no sabem tots els detalls, però sí que sabem que es casarà a Nova York. Aquí la teníem, el seu cruel.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

Què tal, Rihanna? Com estàs? Escolta, a veure si t'animes i publiques alguna cosa nova. Missatge enviat des de la ràdio i si tingués el seu WhatsApp l'enviaria personalment, però no el tinc. Clar, com que està immersa en el seu negoci cosmètic, doncs ha deixat la música de banda i hem de recuperar cançons com aquesta que es diu Love the Way You Lie, que ja té uns quants anys. El que no ha deixat mai la música i que segueix al peu del canó és Miki Núñez. Aquí el tenim amb el seu nou himne, podríem dir, per aquest estiu. Això es diu Un altre cop.

0: dies que vindran.
1: Com en ell el dit.
2: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
1: Diumenge sense drama, els catarres. Doncs sí, diumenge sense drama és el que estem passant aquí a RAC 105, la mar de bé, la mar de contents, i ho fem amb bona música i en català, com ha de ser. Ara els tiets, mira. De música en català, música en català, i tiro perquè em toca. Olivia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
9: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
9: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
9: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
9: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: La teva música.

Stargazing, Miles Smith. Quin bon rotllo, aquesta cançó, mare meva. Feia dies que no l'escoltava i la veritat és que se m'ha posat molt i molt bé. Una cançó lluminosa, agradable, una cançó melòdica, perfecta per un diumenge. Parlant de cançons perfectes, aquest ho té tot, eh? És Bruno Mars i es pot permetre publicar qualsevol tipus de música, que tot li funciona, perquè, a veure, té un talent innat, es nota. I Just Might.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La dona del moment, Shakira. Aquí la tenim amb Zoo, que és una de les cançons que forma part de la peli. De fet, és la cançó oficial de la peli Zootropolis 2. A veure, tornem a casa, va. Fem-ho amb Ivan Herzog, artista que ens ha presentat aquesta cançó, que és un baladot. Ens toca la fibra des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tanta

Gravat al cor, al cervell, a la retina, a tot arreu, al concert de divendres d'Oques Grasses al Cabró Rock, que és un dels últims, perquè recordem que ja finiquiten la seva carrera i ho faran amb 4 concerts històrics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La gent que estimo, donant pas a una nova versió de Like a Prayer de Madonna.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
10: Siri, posa RAC 105.
11: La teva música.
12: Microones, posa RAC 105.
13: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
14: La teva música.
15: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
17: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%.

Que no, que no, que no pari la música, que segueixi sonant. I aquí a RAC 105 en som experts una mica en això de que no pari de sonar mai, perquè ja saps que sempre hi som, eh? Passi el que passi, tu saps que sintonitza RAC 105 i sempre, a qualsevol hora, tens bona música. Com la música de Doctor Prats, que són els que arriben ara mateix amb la banda sonora oficial del Grand Départ del Tour de França.

0: vegades es tendeix a pensar, en fi, tenim un altre pla, no? El pla B. Doncs no, no. Ells diuen que no, eh? Que hem de pensar sempre en el pla A. No hi ha pla B.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Eren els Buhos i, a més, acompanyats de la grandíssima veu de Leire Martínez, la ex-oreja de Van Gogh, que canta en català i que, escolta'm, té un accent que sembla de Girona, eh? Arrencant nova hora, va, salutacions de l'Arnau Mulet, ara Coldplay, Feels Like.

0: La teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
4: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
5: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
5: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
4: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
5: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
4: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Brisquirol, Bruno Mars, La Veu. A RAC 105, clar que sí. Va, i ara un artista que s'acaba de casar i que està vivint una vida, sembla, de somni, almenys pel que puguem veure a les xarxes socials. Ella és Dua Lipa. I amb aquesta que es diu Don't Start Now.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
2: Sí, Celo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No, no cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
6: A RAC 105.
15: Merci, besito.
0: RAC 105.
19: Sempre apostant per la música en català.

Germans Ginestar, una de les formacions més importants en aquests moments a Catalunya. I a més, escolta'm, són molt bona gent i això és el que transmeten amb la seva gran música. Això era Perdre el cap. Ei, anem a recuperar un d'aquells clàssics de Pell de Gallina, o què? Això pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit de l'Héctor Huguet. Però ens venia de gust posar-ho ara. Infinity! Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Rosalía, que ha reprès la seva gira Lux Tour després d'una parada per temes familiars. Aquesta era la relíquia que acaba dalt de tot. Va, i ara una altra veu femenina, també molt important en el panorama internacional. Jo crec que estan a l'alçada. Tot i que una és catalana i l'altra és nord-americana. Flowers, Miley Cyrus. We were good.

0: Olivia Dean amb el seu Men I Need per inaugurar aquesta nova hora.
1: Arnau Mulet
2: a RAC 105.
0: Vai, atenció, perquè ara és el torn de Black Eyed Peas amb aquesta que l'any 2003 sonava absolutament per tot arreu i que, veient el moment que estem vivint, ens va bastant com en ell

És una cançó fàcil, fàcil de que hi entris de seguida, que t'acabi enganxant i que la tinguis incrustada al cervell durant tot el dia i que la cantis, o si més no, la taralegis, no, una mica? Rema i Selena Gomez, Calm Down. I a mi em passa una mica també això amb aquesta nova cançó dels Amics de les Arts, que és un rotllo diferent, especial, peculiar. Però que els hi queda la mar de bé. Es diu Segurament t'estimo.

0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
1: Ha mort l'abeja Maya.
2: M'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
1: No ha mort l'abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: Para darle al niño su cariño.
2: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
1: Totes mortes.
4: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Shakira, Burna Boy, han fet aquesta que jo crec que aquest estiu ens en farem un fart. De fet, ja fa mesos que està sonant i és la cançó oficial del Mundial de Futbol. Clar, és que ho té tot per triomfar. Dai, dai.
1: Arnau Mulet, a RAC 105.
0: La que no ho tenia tant tot de cara era aquesta, però al final es va convertir en una cançó importantíssima. Golden. Golden.

0: que ens queda.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: obrint el nou treball de Nil Moliner per extreure aquest Me Acuerdo de Ti.
1: RAC 105.
0: I a veure, aquesta és una col·laboració que no ens esperàvem en el seu moment, però que va quallar tan fort que encara sona RAC 105. Don Bichai, Tiesto i Karol G.

Rhythm of the Night, sonant a RAC 105, cançó que pràcticament no caldria ni que te la presentés, perquè, en fi, és un clàssic de la música electrònica. I amb la que jo m'acomiado, de seguida l'Enric Font i abans... Mama Duixa. RAC 105. La millor gent del planeta. Salutacions a l'Arnau.

0: És que és una cançó perfecta per començar nova hora un diumenge com avui. Clar, diumenge sense drama. És la nova referència que ens porten els Catarres. Una altra d'aquestes que ens anima, ens engresca per començar una nova hora amb tu. Sí, aquí, un nou tram amb la teva música. Toma allà. Que guai.
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Hello. Què, com ho portes? Aquí estem junts plegats, compartint bon rotllet, també el diumenge, evidentment. Alguns amb ressaca, eh? Si és que... Ai. Va, comença el bon temps, i la gresca i la festa, evidentment. Va, que anem amb bones referències, com per exemple aquesta d'Oques Grasses, Elefants.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
7: En un podcast concentrat i sense pauses?
6: Desig concedit.
8: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original, subtitulada. Oh,
6: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
8: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
6: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify
7: i porta'ns on vulguis.

és la proposta de Miley Cyrus amb aquest End of the World. Si és que encara que s'acabi el món, estaríem aquí escoltant Rack Sensing, eh? Sí o no? Ole! Ai, Déu-n'hi-do. Vinga, va, seguim amb moltes més. Com sempre, és un plaer acompanyar-te també el diumenge, evidentment. Sí, soc l'Enric Font. Hola! Va, en una soneta, el so de Charlie Puth al costat de Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Ja, ja és un clàssic, això, eh? Abans, la nova de Joan Dausà al costat de Mamaduixa, col·laboració de luxe amb això. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

cançó que demostra que Shakira es va desmelenar després de deixar-ho amb Gerard Piqué, que diuen que ja es porten bé, que ja tornen a parlar, que tornen... Això diuen, no ho sé, del cert. Però mira, de moment, el que fem nosaltres aquí a RAC 105 és recuperar temes que ens portava la colombiana com aquesta, soltera, sí. Ai, que s'ho va passar bé. Va, que seguim amb moltes més. Salutacions d'Enric Font. Al tanto perquè arriba la Naina, que estarà amb nosaltres al Clotilde Fest 2026 amb cançons com aquesta.

dir que és una de les cançons immortals de casa nostra. És l'insígnia que ens porten a Buhos, amb aquest Volcans, una d'aquelles que cantem a ple pulmó, sobretot també a les festes majors, ara que arriben aquí les festetes d'estiu, no? Sí, ja veuràs tu, però a ple pulmó. Sí, totalment. Va, seguim amb més aquest diumenge. Salutacions a Enric Font. Atenció, perquè, mira, ens ve de gust recuperar una de les cançons que ens portava Calvin Harris amb Rihanna, This Is What You Came For. Abans, una nova versió de Josh Fawaz, So Potent, amb el tema mític de Madonna. És aquesta, Like a Prayer.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Ben bé que és d'aquelles cançons que escoltes i directament et surt aquell cantó festivaler amb ganes de donar-ho tot i amb ganes de gresca i fiste, com dirien. Eh? Sí. És el gran treball que ens portaven els Swedish House Mafia. Axwell, Angelo, Ingrosso, un trio Calavera. Les Tres Maries, podríem dir. Sí. I d'aquelles que també ens motiven avui diumenge aquí a RAC 105 amb la teva música. Vinga, seguim amb moltes més, al tanto perquè, res, en pocs minuts, les 3 de la tarda, però abans arriba David Guetta versionant el so de Milky, Just the Way You Are.

0: fórmula màgica per crear hits d'aquells que se't queden aquí al cap i els vas cantant, com per exemple aquesta, és l'última, Connexió Psíquica.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Sí, sí, sí. Va, uns minuts que passen de les 3 de la tarda, seguim amb més. Avui diumenge, sí, diguem Andrós per excel·lència, però amb ganes de donar-ho tot escoltant les bones cançons que tenim aquí a RAC 105, sí. Va, una estoneta Rosalía amb la Perla, abans una d'aquelles motivadores dels tiets. RAC 105. És el seu tàndem. Ens vam

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

Ben bé que és una cançó que ho té tot. Té emoció, té rotllet, i a més que la vas cantant, si és que s'enganxa. El so de Bruno Mars, amb això que demaneu sovint al Ja Tardes, l'espai més interactiu i esbojarrat de la radiodifusió catalana, sí. Risky Toll, què, mola? Va, que seguim amb més. Amb un servidor, l'Enric Font, moment d'Elton John i Dua Lipa.

Frank García, i a mi mola aquest xiulet que hi ha per aquí. Sí, sí, sí, és el que m'enganxa. Vine'm a buscar, això és el que ens porta aquí a RAC 105, evidentment. Vinga, va. Vine, vine. No, no, no cal que vagis al lloc, perquè nosaltres ho tenim tot. No cal que vagis a buscar res. Que seguim amb moltes, al tanto perquè de seguida per aquí, el so de Joe Kerry amb End of Beginnings, sí, de Joe. Abans, oi, de quina recuperem? Proposta de Charlie Puth amb Meghan Trainor és el Marvin Gaye. Let's move it.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música. Per trobar bona música...
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, Celo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, sí, la fúmina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la

0: Ràdio, va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
2: no cal creuar mig món.
3: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
4: Un petó i una abraçada, família.
5: Un petonet de part de tots cinc.
6: Això és RAC 105.
5: Un besinho.
7: A RAC 105.
8: Merci, besito.
9: RAC 105.
10: Sempre apostant per la música en català.

una de les cançons més animades que tenim actualment aquí a RAC 105, el so dels Doctor Prats, que és que ens porten energia, i de la bona, evidentment. Vinga, va, que seguim. Si és que, oh, quin diumenge. Tot bé, no? Vinga. Com sempre, un plaer acompanyar-te. Alguns que surten de dinar aquestes hores, home. Anem tard, anem... ja tardes, Sí, anem tard. Va, sí, com sigui, en una estoneta et motivarem amb el so dels Sutherland, una que està funcionant a tope. Tu-tu-turú. Sí, és fàcil de cantar. Tu-tu-turú. Abans, una de les divas d'aquesta casa és Eva Max.

0: d'aquelles col·laboracions explosives. Mark Ronson, per una banda, per l'altra Miley Cyrus, recuperant el seu Nothing Breaks Like a Heart. Ja dic jo que sort que no canto.
1: Sí, sort.
0: Sort que no em dedico a cantar, perquè bé, no tindria futur ni aniria enlloc. Va, seguim amb moltes més aquí, RAC 105, la teva música. En pocs minuts, les 4, abans Time Impala, al costat de la Jenny de les Blackpink, amb una cançó que està triomfant arreu. S'anomena Dràcula.

0: I una cançó que ens dona molta festa, festa, gresca, gresca, i també ens ve perfecta per aquest estiuet, que ja està aquí a la cantonada. El so de Marcos amb K, que triomfa amb Fastuc, Tuqui Tuqui. Així hem volgut començar l'última horeta juntets d'aquest diumenge. Un xarrup, sí, ai, ai, ai, ai.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Bons minutets que passen de les 4, què, com portes el dia? Sí, engrescat com jo? Potser no tant, no? Sí, clar. Va, que de seguida per aquí la nova col·laboració dels Búhos al costat de Leire Martínez, l'antiga cantant de l'Oreja de Van Gogh. Ens porten No hi ha pla B. No, no, no. Però abans, mira. Una d'aquelles per xiular, sí. El gran treball que ens portaven ja fa unes temporadetes, per una banda els Maroon 5, per l'altra Christina Aguilera, van crear això. Move Like Jagger. Vinga, va, puja volum.

Podríem dir que és una de les reines del certamen Eurovisiu. Ho ha guanyat un parell de vegades. És Lorin. Aquesta és una de les darreres, sí. El tatu-tu-tu. Uiuiu. Seguim avançant aquesta tarda de diumenge i en una estoneta, mira, per fer una mica de ballaruques, arriben els Figaflaues amb la Marina, que està morena, ja torrada. I ara que ve l'època estiuenca, ja veuràs. Abans, Rosalia! Des de l'últim àlbum, el Lux, trobem temes com aquesta relíquia.

Mira, portem ja uns dies de Mundial i aquesta cançó ens la menjarem, bueno, amb patates i amb el que faci falta, eh? Perquè com s'enganxa a part, eh? Sí. El so de Shakira, amb Burna Boy, aquest Die Die, We Go. Si és que té pinta que serà una mica Waka Waka, això. Una mica no, bastant. Va, salutacions d'Enric Font, moment de Lady Gaga amb el seu Abracadabra.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: HAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb HAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: la que té el secret per crear autèntics himnes. És l'Emil Moliner, amb això Me acuerdo de ti, evidentment, home. En recordem de tots.
1: De tots.
0: Va, seguim. Que això és un no para, ja saps, sempre ritme, bon rotllo i energia de tope. Va, que tenim ja preparat per aquí Bruno Mars amb una de les més recents, I Just Might, una altra dels que ens animarà el diumenge. Abans, moment de xiular a tope amb el so dels One Republic, en Warrior.

0: temes com aquest és inevitable. El so de Calvin Harris recuperant això, How Deep Is Your Love, amb aquesta que pràcticament tocarem el 2, no? Sí, ja.
1: Amb Enric Font.
0: Almenys per part meva, sí. Ja va sent hora, que encara haig de dinar aquestes hores, tu creus? Ara no desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet amb bon rotllet, ja saps. Quatre horetes amb tu, vinga. Demà hi torno a partir de les 5, eh? Ja tardes, a pel·li. Ciao, pescau.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: dies que vindran.
1: Diumenge sense drama. Això volem, veus?
2: A RAC 105, Héctor Huguet.
1: És la més nova dels Catarres i per buscar aquest diumenge sense drama, per combatre el que jo li dic la doble R, les retencions i la ressaca dels que veuen el Cabró Rock. Que sé que segons quants, família. Doncs només cal una cosa, connectar-te a RAC 105, bona música i cançons com aquesta de Vico. Noche entera.

0: teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

aniria ja tocant una nova cançó entre Tiesto i Karol G. La primera va ser el Don't Be Shy, la segona aquest Contigo, versionant o agafant aquell Bleeding Love de Leona Lewis, i ara, només per dates, ja aniria tocant la tercera. On és la nostra cançó? Karol G, Bichota. En fi, va, canviant de registre mentre Karol G ens prepara el nou èxit amb Tiesto, al ritme d'Alex Warren. Després de l'exitàs estel·lar de L'Ordinary, ens presenta aquest Fever Dream.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Saps el que pot ser una beautiful thing? El que estem preparant pel proper 25 de juny. Apunta't la data, que ja no queda tant. Jo de tu m'afanyaria. Si t'agrada la música en directe i, a més, veure-la de franc gratis, apunta el que et diré. Torna al Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. I RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya aquest any et porten a veure en directe a Max Navarro i a Naina el 25 de juny a les 8 de la tarda. Si vols assistir-hi, ben fàcil, RAC105.cat, allà t'inscrius i, a més, en un entorn únic.

Continua sent la cançó més important de la trajectòria de Tate McRae, es diu Greedy, i amb ella doncs seguim avançant una nova tarda de diumenge amb tots els èxits, tots els números 1 d'aquesta casa de RAC 105 i amb números 1 que es fan aquí, a RAC 105, perquè ja em diràs on pots escoltar aquesta cançó de Josh Fawas. Apunta el nom, eh? RAC 105. Una aposta personal de la casa versionant un clàssic de Madonna, es diu Like a Prayer.

Una veu brutal, la de Sam Smith, molt a més característica, molt reconeixible, i la producció excel·lent de Calvin Harris. Això es diu Promises, i així anem avançant camí de les 6 de la tarda, ara amb un artista internacional que acaba de treure disc aquest mateix divendres i que jo, si fos per mi, l'empadronava ja a Barcelona. Home, va sortir a la samarreta del Barça el clàssic Olivia Rodrigo i, a més, la setmana passada va aparèixer per sorpresa el Primavera Sound. Vaja, jo, com et dic, l'empadronava i més encara amb la nova música excel·lent que acaba de treure aquest mateix divendres. Ja et dic, nou disc, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Aquesta es diu Drop Dead.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Papi, posa-la al disc. És el que segurament li va demanar la Julieta.
2: RAC 105. Héctor Huguet.
1: El seu pare, que és bàsicament Joan Dausà. Nova cançó de Joan Dausà al costat de Mama Duixa. La més nova, la última, la desena, per tancar, ara sí, el seu nou disc, Immortals. I per alegrar-nos, per què no reconeixeu aquesta tarda, una cançó molt alegre i molt festiva que segur que tindrà molt recorregut aquest estiu. Nosaltres seguim, estrenem hora, al ritme de Cyril, The Sound of Silence. Bona tarda.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
6: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105,
7: la teva música.

ha tornat 10 anys més tard amb nova música i ha tornat força tendre romanticot Bruno Mars. De fet, el disc es diu The Romantic i té balades tan maques com aquest Risky Tall, que ja és, sens dubte, una de les grans de la temporada. Però és diumenge, així que jo crec que hem de posar-li una mica d'alegria a l'antena, una mica de música, una mica d'il·lusió, i ho fem amb Justin Bieber. De seguida, el seu Beauty and a Beat, abans Carly Rae Jepsen i el Call Me Maybe.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

ja fa temps que rumoreja que podrien ser els últims anys de The Weeknd, almenys com a tal, com a artista, i sota aquest nom, The Weeknd. Veurem què fa després i si canvia l'estil, si canvia el nom, però de moment queda tot en un rumor. Nosaltres seguim gaudint de cançons com aquest Save Your Tears. I així avancem cap a les 7 de la tarda d'aquest diumenge. Doncs mira, ara amb una novetat dance, Milky. D'ell era l'original, ara ha fet aquesta nova versió David Guetta, el francès. Ja de fons, a RAC 105, Just The Way You Are. Som-hi!

0: En country fa dues dècades, l'any 2006, amb aquell primer disc, Taylor Swift, el seu mateix nom, i ara ja porta 11 discos, 11 treballs d'estudi a les seves esquenes i ha estat recentment inclosa dins del Hall of Fame, el Saló de la Fama dels compositors.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Taylor Swift, que ha fet història i se li han vist les llàgrimes, emocionada, en el discurs rebent aquest guardó. Opa, Light, comencem nova hora. I mira, més o menys per allà anaven els 13, any 2000, poc faltava perquè comencés Taylor Swift. Arribava aquest Ja Remember Crying at the Discotheque. Som-hi!

Meghan Trainor, Made You Look, una de les més importants de la seva carrera, amb la seva energia habitual i amb la seva alegria. I ja que parlem d'energia, mira, precisament, així es diu la cançó que arriba a continuació, i és que només falten 3 setmanetes perquè arribi al Tour de França. Començarà a Barcelona i la cançó oficial de la sortida l'ha fet Doctor Prats, el grup agarenc. Es diu Energia. Energia.

Segons una enquesta a la revista Billboard, aquesta és la millor cançó de tots els temps d'un mundial. I jo et dic, home, calmem-nos, relaxem-nos, que a mi em perdonareu, però com aquell Waka Waka del 2010, no hi ha res. I mira que la cançó m'agrada, és festiva, fa mundial, la protagonista és la mateixa, això sí, Shakira, però home, com el Xaminaminae, no sé què en penseu, però jo crec que com allò, re de re. Dai Dai, a RAC 105 per donar pas al nou tema de l'Enric Font, canvi d'estil, i agafant una cançó dels The Corrs. Ho ha tornat a fer l'Enric, sí. Ha presentat això que es diu Breathless.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, lo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
15: no cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots, sí.
0: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
0: A RAC 105.
16: Merci, besito.
0: RAC 105.
19: Sempre apostant per la música en català.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC.

La dopamina que sempre ens fa arribar Nil Moliner, aquí una de les darreres, Me Acuerdo de Ti. I la pregunta és, tu te'n recordes dels inicis, dels detallets, dels tiets? Home, ja fa temps amb la tonteria, eh? Doncs vam conèixer el grup Mataroní, aquest tàndem que tant ens estimem a Catalunya, amb aquesta cançó que escoltem de seguida, Bailoteo.

és un dels artistes més escoltats, més reproduïts a les plataformes digitals. Top 5, vaja, hi ha Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, i en quarta posició ja tenim el canadenc The Weeknd, en part per cançons com aquesta, internacionalment famosa In Your Eyes, i el tindrem a Barcelona d'aquí uns mesos, l'1 de setembre, a l'Estadi Olímpic. Encara hi ha entrades disponibles, si us fa gràcia veure'l. Aviso, barates no són, però vaja, a l'alçada de qualsevol artista tan internacional. Qui ens queda més a prop és Maria Jaume, acaba de treure nou disc, i la cançó que dona nom a aquest treball és aquest Santander.

0: Martina Codina Best Moments.
1: És de xiulat, Mònica, o no? En saps de xiulat?
2: No especialment. No. A vegades em costa, veure'm.
1: Vols pots provar-ho? A capela, eh?
2: Haig de xiular la cançó aquesta?
1: Sí? Que tu vulguis. Que tu vulguis.
2: Ui, no.
1: Justet.
2: És que a veure si ric no puc. Espera. No, no puc. A veure tu.
1: Perquè estàs rient.
2: Ara tu. No, però no ho fas bé. Tinc els meus llavis tancats.
1: Jo ho faig amb... Anem. Hòstia, és que ara em fas gràcia.
2: No es pot, eh?
1: A veure.
2: No.
1: A veure. És que saber que he de xiular.
2: No puc. Tots dos alhora. Un, dos, tres. Vale, no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

0: dies que vindran.
1: Re de drames, cap ni un.
2: A RAC 105, Héctor Huguet.
1: Amb el més nou dels Catarres, diumenge sense drames. I per combatre el drama, segurament una de les millors maneres és amb bona música, i és el que et proposem aquí, a RAC 105. Salutacions de l'Huguet, amb tu fins les 9. Una horeta més acompanyant-te, carregada d'èxits, com aquest de Dua Lipa. De fons, ja sonant Love Again.

un altre artista recent cinc que es casa. Sembla que s'han posat d'acord Taylor Swift, Dua Lipa i també l'italià Damiano David amb Dove Cameron. Encara no sabem la data ni on, però sí, una de les parelles de moda, per suposat. Next Summer a través de Recent 5, quan et presento el més nou dels Buhos. Tornen els de Calafell i amb una sorpreseta. Com és el de fer la cançó ni més ni menys que amb Leire Martínez. Una cançó que bàsicament diu que hem de lluitar pels nostres principis. No hi ha pla

Home, hagués tingut força sentit que l'altre dia el Lluís Companys, al costat de Sergio Dalma i Alfred García, aparegués Chris Martin amb els Coldplay per cantar aquest We Pray, We Pray, We Pray. No va ser possible. Els veurem, això sí, els Coldplay a la final del Mundial de Futbol. A la mitja part es farà com un espectacle similar al de la Super Bowl. I arriba el més nou de Miqui Núñez, una cançó molt estiuenca, molt festiva, sota el nom de Un Altre Cop.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Faran menys concerts els Figaflaues aquest estiu, però els que facin, déu-n'hi-do, eh? El duet de Valls ho va demostrar ahir en la seva primera gran cita, primera gran parada al Cabra Rock. Un dels grans moments del festival a Vic va ser el del duet de Valls, Solucions i no problemes. Amics, amigues de RAC 105, ja sabeu que aquí massa de reggaeton no som a RAC 105, però en canvi sí que apostem pel dance i, a més, amb artistes que podríem considerar apostes de la casa. Apunta't aquesta, Josh Fawash versionant el Like a Prayer.

0: altre artista que ja té la seva estrella al Passeig de la Fama, Miley Cyrus.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Se la va veure emocionada, per cert, Party in the USA, i amb aquesta cançó un servidor que s'acomiada. Que vagi molt bé el que queda de diumenge. I parlant d'estrelles, segurament en breus... els hi posaran una a Hollywood. Al Matina Codina, demà... imprescindible a partir de les 6 amb l'Ernest i companyia per començar com Déu mana la setmana. Jo et dic adeu, salutacions de part de l'Héctor Huguet, que vagi molt bé i ens tornem a escoltar la setmana vinent. Adeu-siau!

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: This is The Weeknd.
1: Hey, I'm Shakira.
2: No podràs canviar d'emissora.
3: Hola, sóc la Rosalía.
4: I am Harry Styles.
5: I'm Pink.
2: Som la teva música.